Hoje eu vou te macetar. Tá cansada de sentar, tá cansada de quicar, que se prepara. Tá cansada de

0: Hoje eu vou te macetar.
1: Tá cansada de sentar, tá cansada de quicar, se prepara. Tá cansada de sentar.